0: Els nostres camins. Un programa que t'ensenya a apreciar i disfrutar dels nostres paratges naturals. Alfonso Jover et convida a que l'acompanyes. Ara, agarra la motxilla i vine a tenir amb nosaltres.
1: Hola, amic. De nou, i de la mà de Radio Sat, vos saluda el vostre amic d'excursió, Alfonso Jover, del grup Excursionista Retot. Un dia més vos acompanyarà a conèixer un altre dels nostres camins dintre de l'incomparable entorn de la Serra de Mariola. Anirem a la localitat d'Agres, creuant la Mariola. Passarem, de nou, per camins que hem conegut, però que de segur vos agradarà repetir per lo bonics que són. L'excursió la iniciem des de l'estació de ferrocarril d'Alcoi, ara seu de la Creu Roja. Creuem el polígon industrial de Cotes Altes i en l'últim carrer, pujant fins als xalets, en la part alta, on el carrer fa una curva, prendrem un entraure a l'esquerra. Quasi davant de la porta dreta, naix un camí ample que, entre filars de dos xalets, arribarem a les runes d'un antic mas i a la pista de terra que du al Collau Sabata, internant-se en el parc natural de la Mariola. Per esta pista arribarem hasta el mas i la font de Serelles. En este preciós racó aprofitem per omplir les cantimplores. L'excursió és llarga i hasta quasi el cim del Montcabré no hem de trobar de nou àvia. Seguint el camí que du a la font a la bassa i entre bancals arribarem al pinar en la que trobarem la senda que mos du al Collao de Sabata. Este camí atravessa un cos castigat per l'incendi de fa uns anys. Està prou regenerat. Les mates de romer, les angelagues i moltes altres envolten el camí, arribant a dificultar algun pas en algun lloc que altre. Per este, anirem pujant, desembocant de nou en la pista de terra. Haurem tardat uns 20 minuts. Just d'enfront, veurem que naix una altra pista. La prendrem. És per no pegar tanta volta. Podríem anar per una altra que du al mas de la Mola, però ho desestimarem. Anirem per esta i arribarem més pront al Collao. Mentre pugem per este tros de pista, observem a la nostra dreta i a la part baixa el mas del Talecó de Dalt, prou ben conservat. És útil dels últims masos de la Mariola que van permanèixer utilitzats. Es servia com a un corral d'un ramat de cabres. Damunt d'ell, i ja en l'alberri, veurem el cavall Bernat, un monòlit de roca que s'alça enmig d'esta zona. En pocs minuts, i seguint aquesta pista, arribem a la replaça del Collao Sabata. Este és un creuer de camins. Recte el que nosaltres pedrem. Pot dur al Montcabrer, a la Font de Bassieig, a la Font de Parats i també a la Falla Ampla. A l'esquerra, naix el camí que mos durà a les casetes d'Escapellans, Vilaplana i Mariola. I per la dreta, un camí que du a Cocentaina, bordejant tot l'alberri. Nosaltres, com hem dit, seguirem recte per a iniciar la pujada a direcció al cim del Montcabrer. Continuem l'excursió. Prenim un camí més empinat que el que hem dut a estar. S'alterna la roca i la terra. Mos du direcció a una pina, que cada vegada és més pobra. El sotabosc està ple de totes eixes mates que tant anomenar li donen a la Serra de Mariola. El romer, el timó, alguna mata de panical, la porrassa, el candelero i el matapoll, a més de la inseparable estepla, que és la que més abunda. Pronte arribarem on es partix el camí. A la dreta, direcció al Bassieig. I a l'esquerra, direcció a l'alberri. Prendrem este últim. Passem pel damunt del monolí del cavall Bernat. Anem guanyant altura. I des d'ací, la vista abarca ja totes les dues comarques, l'Alcoià i el Comtat. Tallant-se quan entropessen les muntanyes que l'envolten. Veiem des del Benicadell, la Safor, la Serrella, el Menejador. Per una l'aledra, en la que els arbres són molt pocs, en uns 20 minuts arribem a lo conegut com el Pla de les Vaques. Així, en algun temps, deurien de pasturar aquests animals. Ara ja no hi ha. Així, hem superat els 1.000 metres d'altura. I apareix una altra mata, la coneguda com a cadereta de pastor, inconfundible per les seues punxes. d'enfront de nosaltres i a l'altra part d'un collau, on desemboca el camí que puja pel del barranc del Carrascalet, ja veiem el cim del Montcabrer. Prompte arribem al mencionat collau, al final del que agafarem el camí que puja des de Cocentaina a Llaigres. Ja de baixada, lo primer que trobem és la coneguda com la Font de la Edra. És un clot al peu d'una paret rocosa, forma un petit xarco en el fons, però no és necessari prendre l'àvia d'allí. A la nostra dreta, just metres més avall, veurem uns arbres. Junta a ella tenim el que nosaltres coneixem com la Font del Montcabrer.

Descansats i en la cantimplora plena de nou, continuem la nostra marxa direcció a Agres. Continuem pel camí de baixada, és molt pedregós, i va en direcció al refugi del centre excursionista del Coll. Poc minuts després, deixem a la nostra dreta el camí que du al mas de Llopis i a Cocentaina. Nosaltres seguim rectes. Tenim davant dels altres el cim del Teix, amb el casetó de vigilància del servei forestal. Este tros de serra és molt ric. La sàlvia predomina. Les seves mates estan per tot arreu. S'alteren en els timons i el romer i altres herbes aromàtiques. Un altre atractiu és la teixera, que està justet baix del cim del Teix. És l'últim vestigi d'aquests boscos que en esta zona pareixien ser comuns. Ara està quasi desaparegut, castigat per els incendis. Queden alguns exemplars sols. El camí va acostar-nos a la cava arquejada, prop al refugi. Prompte deixem arrere el camí que du al racó de Llobet i al barranc de la Quebrantà, que baixa hasta Muro. Després d'una pujada per un camí que quasi pareix una pista de cotxes, arribarem a un petit pinar repoblat. Quan la travessem, tenim a la nostra esquerra la cava arquejada i a la dreta el refugi Santiago Reig, del centre excursionista del Coll. Així, vos recomano que baixeu a visitar la cava. Són les runes d'un pou de neu des que abunden en la zona. S'ha convertit en icono d'esta tros de serra i de la Mariola. També, junt a ell, tenim una font on podem refrescar un poc. Després de la visita, tornarem en direcció al refugi per a iniciar la baixada fins a Agres. Ja estem en el refugi. Està construït una balconada i té a la seva dreta el cim del Teix. Front a ell, una impressionant vista de la vall d'Albaida. Davant tenim en primer lloc un petit vall on s'encontren les poblacions d'Agres i Alfafara. Agres ja es divisa al fondo. L'edifici està molt ben acondicionat i dona servei als excursionistes que ho sol·liciten, servint de base per a la gran quantitat d'excursions que ofereix esta serra. El nostre camí naix just per davant d'ell. Unes escaletes són el principi. Mos baixarà fins al poble d'Agres. Serpentejant entre el pinar, va salvant el gran desnivell que hi ha hasta el poble. Esta vertent de serra, molt umbrienca, és cara nord, té una vegetació molt rica. A part de les coscolles i carrasques i espins, hi ha mates de sarsaparrella, llorer, romer i timó, com sempre. Trobem també l'espinal i les cireretes, com es coneixen al Coll. També, però en records molt amagats, podem trobar alguna mata d'aranyons. Per refrescar-vos la memòria, vos diré que és el fruit que es gasta per la beguda coneguda com el patxaran.

0: En poc més de 30 minuts arribem al monestiri d'Egris. Hem tardat unes 5 hores en arribar a ací. L'edifici és monumental. Està al peu de la serra i conté una petita església on es venera la Mare de Déu. És molt visitada per la gent dels voltants. El visitem, el que queda del monestiri o el que mos deixen, i l'ermita. Egris està molt prop. Esta població típica de la muntanya alicantina es caracteritza per la seva inclinació. La seva gent, dedicada majoritàriament a l'agricultura, i també trobem alguna almàrcega que altra, una esmoltura a l'oliva que ens dona això i tan bo de la comarca. Arribar a aquesta població tenim que donar per acabada la nostra excursió d'avui. La tornada al coll es pot fer de diverses formes. Bé, havent previst deixar el cotxe el dia antes allí per poder tornar, o bé coneixent els horaris de trens. Desplaçar-se a l'estació no t'acosta més d'uns 30 minuts més de camí. No hi ha pèrdua. No obstant, us recomanarem la primera opció. I si munteu l'excursió, podeu acabar dinant en la Fonda d'Egris, completant-lo, disfrutat en el nostre camí d'avui amb una bona cuina d'aquest establiment hosteler. I res més, una forta salutació i fins a la propera eixida radiofònica. Per últim, un consell. Si aneu a la serra, respeteu-la, no deixeu les deixalles i endeu-se-les a cases. Allí les tirarem en el contenedor. I fins a la propera excursió, per la qual recorrerem un nou camí per la nostra serra més propera. Adeu.
1: Bienvenidos a la Cueva de los Descubrimientos, donde estaremos sacando a la luz personajes históricos, reyes, ciudades y batallas, con el objetivo de obtener respuestas. Acompáñanos en La Biblia Sorprende.
2: Todos los días a las 8 de la tarde. Un audio de Logos TV.

Si vols contactar amb nosaltres, pots fer-ho a través del WhatsApp 637 62 58 72. Recorda, 637 62 58 72.